Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb ve baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part diguem, de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios, venga anuncios, venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer raietes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin i al cabo lo que estan representant es supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxambrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures, a tots els nivells, representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que l'FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin quatre mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autorització de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, yeah. Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, per la que et burles. Yeah. Escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí hi floca amb el compàs. Hey.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del dematí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sònico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i, doncs, formen part del sistema, diguem, no? I aquí, doncs, s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat, no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part del de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan, ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros, la mitologia bonica per nosaltres. Molta sort i aquí ens teniu recolzant.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

No a l'ampliació del MACBA. La plaça dels Àngels està en perill. La Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona preveu arrabassar a les veïnes del Raval 908 metres quadrats d'espai públic de la plaça dels Àngels i entregar-los al MACBA perquè el museu hi pugui aixecar una edificació de 3 plantes que taparà el convent dels Àngels per sempre més. La xarxa veïnal del Raval va presentar un recurs contenciós administratiu contra aquest despropòsit urbanístic que ja ha estat admès a tràmit pel jutjat. La demanda judicial ataca la detracció injustificada i il·legal de l'espai lliure. El Raval és el barri amb menys espai públic per habitant de tota la ciutat de Barcelona, gairebé 908 metres quadrats que l'Ajuntament entrega a una entitat pública o privada elitista que porta dècades colonitzant el Raval i viu d'esquenes al seu veïnat. 908 metres quadrats d'espai públic que les veïnes del Raval deixaran de gaudir i que mai no ens seran retornats, a no ser que aturem aquest despropòsit. Lluitarem pel que és nostre, pel que és de totes, als tribunals i també al carrer. Per entendre-ho, hem de mirar el seu patronat, els amos rics que realment dirigeixen el MACBA. Al patronat veiem tot de noms de l'alta burgesia, banquers, comtes, propietaris de fons voltors i lobbies, impulsors de la marca Barcelona que està destrossant la vida als barris de la nostra gent i expulsant el veïnat, traficants de drets bàsics com és l'habitatge, en definitiva, especuladors. Els partits polítics poden parar aquesta injustícia. Lluitarem pel que és nostre. No permetrem que ens robin l'espai públic. Parem l'ampliació del MACBA. Lluitarem en els tribunals i al carrer. No a l'ampliació del MACBA.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o al podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Bona tarda. Benvinguts, benvingudes a l'Escala Taujara. Una setmana més a aquesta hora dedicada a la música jamaicana aquí al 91.4 LFM Contrabanda.

I molt bé, encarrilem ja el segon programa de temporada, ja ens hem tret la mandra de sobre. I doncs avui us he preparat un programa especial sobre un dels icones de la música jamaicana. Doncs és un tema que la veritat que havíem parlat feia temps amb l'Àlex i bueno, l'havíem anat deixant. I doncs mira, m'he tret la mandra a sobre, l'he preparat. Poso un tema i us explico una miqueta més de què va aquest especial.

Molt bé, doncs després d'escoltar aquest primer tema de la nit, una cançó, un clàssic dels Scatolites, el Man in the Street, presentem ja aquest especial que he preparat per avui. I bueno, es tracta doncs un programa que he preparat doncs per parlar una miqueta, dedicar, retre homenatge a l'Alpha Boys School. Bé, per qui no conegui, doncs Alpha Boys School va ser una escola fundada a finals del segle XIX a Kingston, doncs que acollia, era com una mena d'escola residència on hi havia nens amb dificultats socials, i doncs va destacar per una gran escola de música on es formava doncs els seus alumnes, especialment en la secció de vents i en jazz i els seus derivats. I aquesta escola de música doncs va formar doncs tot una sèrie de músics que van ser molt influents en la música jamaicana doncs dels anys 40, 50, 60, etc. I que doncs van ser claus pel desenvolupament de la música ska, rocksteady i reggae posteriorment. Així que, bueno, l'Alpha Boys School es pot considerar com una mica el bressol de la música jamaicana moderna, doncs per tot l'impacte que va tenir aquesta formació de música. I comencem escoltant un tema d'Owen Gray, doncs un dels exalumnes de l'Alpha Boys School, un doncs dels grans cantants jamaicans. I escoltem un tema de 1960, el primer disc que es va publicar a Mylan Records de Chris Bowell, el Darling Patricia d'Owen Gray.

Molt bé, i ara escoltarem un tema doncs, de una de les figures fonamentals de l'ESCA, també un exalumne de l'Alpha Boys School. Estem parlant de Don Drummond i escoltarem doncs, potser una de les seves composicions més emblemàtiques on destaca el seu trombó. Estem parlant de Don Drummond i el tema Eastern Standard Time.

I bé, si parlem de l'Alpha Boys School i d'aquests doncs, pioners de la música ska jamaicana, no ens podem oblidar de parlar dels Skatalites. I és que aquesta banda, formada a principis dels anys 60, doncs per quatre exalumnes de l'Alpha Boys School, Don Drummond al trombó, Tommy McCook al saxo tenor, Lester Sterling al saxo alt i Johnny Dizimur a la trompeta, doncs van aconseguir ser doncs, com pioners i referents de la música jamaicana dels 60 i de la música jamaicana

I bueno, doncs, de fet, els vents són una de les seccions més destacades de l'Alpha Boys School i doncs, Scatalyze representa molt bé l'essència del que va, doncs, que, el que va ser aquesta escola de música. Escoltarem una peça que és referent d'aquesta banda, un tema gravat l'any 1965 a Studio One i composada per Don Drummond. Estem parlant del Green Island dels Scatalyze.

Molt bé, després d'escoltar aquest tema dels Scatalys, que a més avui els estem escoltant de fons, estem escoltant el Foundation Ska, doncs seguim amb més artistes doncs, nascuts, formats a l'Alpha Boys School. I bé, seguim amb Tommy McCook, que a més de formar part dels Scatalites i doncs, un dels pioners de la música ska, doncs, també va protagonitzar el pas de l'ska al rocksteady, doncs, aquest ska que va anar perdent velocitat, va anar agafant doncs, més rellevància les línies del baix i bueno, va haver canvis també de... pel que fa a la bateria i els vents van començar a tenir una mica menys de protagonisme. I escoltarem un tema de Tommy McCook de l'any 67, un tema que va gravar amb els Supersonics, titulat Comet Rocksteady.

I bé, doncs, durant tots els anys 60-70, molts dels alumnes de l'Alpha Boys Schools i així com els membres dels Scatolites van formar part de... Doncs de van treballar com a músics de sessió. Va haver moltes produccions en aquesta època i van influenciar, doncs, i van intervenir en la gravació de molts discos, doncs, de ska i de rocksteady de l'època, com Wailers, Mitals, Skylights, Keptons, i, doncs, a més de... també es van deixar, doncs, influenciar per diferents estils musicals, i un bon exemple és el Latin Goes Ska, que escoltarem ara, doncs, on es pot veure la influència d'altres estils, com podrien ser el jazz, el rhythm and blues, la música llatina, o el mento, en aquest cas, la música llatina, el Latin Goes Ska.

Molt bé, ara estem escoltant aquest Dr. Decker de Don Drummond amb Baba Brooks, una altra mostra doncs, del paper que van tenir com a músics de sessió, en aquest cas una gravació realitzada per Duke Reid, doncs que posa de manifest, no?, aquest paper doncs, que van tenir en tota la producció de música jamaicana dels 60 els exalumnes de l'Alpha Voice School.

Molt bé, seguim amb el Simmer Down dels Wailing Wailers, un tema on van ser enregistrat amb els Scatolites com a backing band. És un tema de l'any 63 i parla doncs del rodeboix, la violència, bueno, el clima que es vivia en aquells moments a Kingston.

Molt bé, aquest que escolteu és el Don the Lion de Don Drummond, doncs que bueno, a més de ser un gran trombonista, doncs va destacar també com a compositor i bueno, té un munt de melodies memorables com aquest tema.

Molt bé, aquí esteu al 91.4 l'FM i esteu escoltant l'Escarlata O'Hara. Avui amb un especial dedicat a l'Alpha Boys School. I seguim amb un altre exalumne de l'Alpha Boys School que va triomfar a la Jamaica dels anys 70. Estem parlant de Delroy Wilson. Va ser el primer nen prodigi. Doncs va gravar per Studio One amb només 13 anys ja el seu primer tema. I va ser doncs, un dels artistes protagonistes d'aquesta transició entre l'ska, el rocksteady i el reggae.

I bueno, del Roy Wilson també li agradava, doncs, li va agradar, doncs, també fer un intervenir una miqueta, doncs, políticament, doncs tenia lletres, doncs, una mica més de càrrega social. I doncs, per exemple, el Better Mascom, que va ser tot un èxit a principis dels 70, doncs va arribar a ser l'himne oficial de la campanya del People's National Party de Michael Manley. Però bueno, ens avançarem tant, escoltarem un tema gravat l'any 65 més o menys, doncs era l'època de l'esca, encara no havia començat de tot el rocksteady, i doncs del Roy Wilson va gravar el The Lion of Judah, doncs la versió aquesta en esca, que posteriorment sí que va estar enregistrada també la versió reggae. I bueno, un tema on, doncs, on també col·laboren diferents artistes exalumnes de l'Alpha Boys School, com Tommy McCook o Don Drummond.

Molt bé, abans parlàvem d'aquest pas de la música ska, ralentiment fins formar el rocksteady. I bé, doncs, bandes com la mítica Skatalites van desaparèixer, però realment va desaparèixer la banda, però no els músics. Quasi tots els músics que estaven gravant música ska a principis dels 60, Studio One, etc., doncs van seguir formant part d'aquest ecosistema de músics, però gravant temes per rocksteady, perquè de fet van seguir els mateixos estudis de gravació, els mateixos músics. I un bon exemple d'aquesta doncs, època rocksteady d'un altre exalumne de l'Alpha Boys School, doncs, que també va destacar en aquesta època, és Ken Booth, Mr. Rocksteady, doncs, que va fusionar una veu soul amb doncs una mica amb la cultura de carrer de Kingston i bueno, que va acabar creant després el que seria el Lover Rock. I bé, anem a escoltar un clàssic de Ken Booth, un tema que l'any 1974 va arribar al número 1 a les llistes d'Anglaterra. Anem a escoltar l'Everything I Own de Ken Booth.

Molt bé, i bueno, anem acabant ja. Escoltarem un tema del trombonista Rico Rodríguez. Rico Rodríguez va estudiar a l'Alpha Boys School i bueno, va començar ja a tocar professionalment doncs, abans d'acabar els estudis, i va participar en molts enregistraments de jamaicans de l'època. I bueno, va acabar emigrant a Gran Bretanya, on doncs, Pecas després es va fer famós per la seva col·laboració amb els Specials i l'enregistrament a l'any 67 de la versió del A Message to You, Rudy. Doncs un nou exemple doncs, de la influència que van tenir musicalment aquestes generacions de músics formats a l'Alpha Boys School, i com doncs, aquesta influència no només es va donar a Jamaica, sinó que va arribar doncs, a llocs tan llunyans com Gran Bretanya. I anem a escoltar un tema de Rico Rodríguez, el Rico's Farewell.

Doncs molt bé, el programa ja va arribant al seu final. Anem escoltant de fons aquest tema de Imam Dave. Cedri Brooks i David Madden, doncs, que van formar aquest duet, els dos exalumnes de l'Alfa. I aquest tema que escoltem de fons, el Moneymaker, doncs, del 1970, que va arribar a ser el número 1 de les llistes jamaicanes.

I bé, fins aquí aquest repàs doncs, a algun dels artistes fonamentals de l'Alpha Boys Schools als anys 60-70, doncs aquest ska, rocksteady, bueno, i també algun músic que va influir posteriorment. Ens hem deixat moltes coses, segur, és difícil sintetitzar en una hora, però bé, doncs, volíem fer una petita mostra doncs, de la influència d'aquesta escola va tenir la música jamaicana i res, només dir que, bueno, que en realitat aquesta escola segueix oberta, l'Alpha Boys School, doncs, a més de doncs, segueix amb aquesta secció d'escola de música, també tenen formació de Sound Systems, una ràdio doncs, dedicada a fer sonar doncs, la música d'exalumnes de l'Alpha Boys. I res, fins aquí aquest petit homenatge. Ens despedirem doncs, amb un dels de les bandes pioneres de l'ska i bueno, formada per exalumnes de l'Alpha Boys. Estem parlant dels Skatalites amb l'Occupation, doncs, tot un himne. I fins aquí arriba el programa aquesta setmana. Esperem que us hagi agradat i ens escoltem aviat. Salut!

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Tu, tio, però què el fa que a la roca estiguin més en l'edat de pedra que ningú, tio? És al·lucinant. Vull dir, tu te'n vas a Pruit i la gent no està... Mare de Déu, tio, és que està a 10 quilòmetres de Granollers, tio. No hi ha cap raó perquè no hi arribi el progrés, i el progrés no gens menys es nega a arribar, tio. A veure, que potser és que la roca ja va arribar a un estat òptim del desenvolupament humà i la mare natura va decidir parar-ho allà.
1: Fusta, ferro, corda i man, passeu el rasclet a la pista. Cop sec, precís, distància i dits, calibre...

0: Voilà, one, two, yeah, la bonne manière,
1: Què passa? Vacances, bandido.
0: Sí, molt bé, tio, amb un hangar nudista. Amb un hangar nudista.
1: Però si vas cada any, ho sap tothom.
0: Ja ho sap tothom, ja està fins la polla. Bueno, però bueno,
1: tio. Fins la polla estan els veïns a veure-te-la.
0: No, bueno, tots tenen, la mitjana d'edat són 80 anys, vull dir que allà totes les cigales decauen.
1: Goig seria, la paraula goig no seria.
0: Totes les cigales decauen. No, un amic meu ha anat al Brasil i s'ha estat com 15 dies fotent-se xanga.
1: No sé,
0: amb una cova.
1: Què és xanga?
0: Com DMT, com una mena de un processat de l'ayahuasca.
1: I estava allà?
0: I el tio ha vingut i, oh, que si l'ànima, que si no sé què, que si el món...
1: O sigui, t'ha fotut una xapa de tres
0: pets de collons. Que si el planeta Venus... Però bueno, sí, ja està amb el rotllo aquest d'espiritualitat trumpista. Però bueno, avui tenim una penya del Vallès.
1: Del Vallès, molt maco, gent.
2: Què passa? Escat beribiru, berabere, baperibira, ambentire, babampiri, beramta, berik, papere, babaperibira.
1: Perquè la gent que ens estigui escoltant es faci una idea, ara mateix aquí tenim més guapos i més joves, però tenim i vius, Eduardo Benavente, Nacho Canut i Ana Curra. Els tenim aquí sentats al sofà, tots tres.
0: La movida madrilenya. Sí.
1: La movida molletenca.
3: Sí.
1: I molt, perquè a més, això, són més guapos, Mollet més joves i més energètics.
2: I a sobre... I menos fascistes, també. A...
1: Sí. I sin fascismo.
0: I sin fascismo. Han anat a dormir a les 5 del matí.
1: Bueno, però són és joves, hòstia, són joves i valents.
0: Un plat d'espaguetis, això és millor que l'espit.
1: No, que s'ha fotut rabo de toro, que hi ha hagut galtes...
3: I un bon fricandó.
1: Un fricandó que

0: quieres?
1: Sí,
2: sí, agafeu, agafeu.
0: Agafeu,
2: home. Com es pot fer una entrevista al Matxa i un clatallot sense cervesa? Ni
3: sudor, eh?
0: Mira,
1: hòstia,
0: mira.
1: Hòstia, puta,
2: tio. No, està molt bé, està
3: molt bé. Tio,
4: això. El fricandó va haciendo ya...
5: Una, no? Està arriba el...
2: Sí.
3: Tot està arriba. Per arriba, per arriba. Tot el rato vol anar cap amunt.
2: Sí. Es nota que són de Mollet.
3: Per què?
2: Perquè... Com que mai viuen en pisos, tot està dalt. La vecina d'arriba, voy a atender al ático,
3: el cagadero
2: està...
3: La marihuana, la planta...
6: La sacan a dalt, la marihuana la tenim a l'àtic, també.
4: Voy a espiar al vecino...
2: A Mollet, a planta baixa, no hi ha res. Tot
3: bueno,
2: està cap a dalt.
3: Mollet, quan serà ja la puta capital del Vallès Oriental? Ja,
2: jo crec
3: no?
2: Que sí, hòstia, ja tocaria, no?
3: Ja va tocar, sí. No?
2: Granollers a la merda i capital...
6: S'ha de desbancar Granollers, ja.
3: Sí. Allà, moralment ja està desbancat.
2: Ho han dit aquí el programa més d'una vegada i més de dues. No considereu que Granollers és la capital de comarca de Catalunya més...
3: Escarosa?
2: Més escarosa?
7: Más menos, és la más menos capital, sí, sí.
2: Digue'm en una que... O sigui, jo crec que estarien competint entre Granollers...
3: I les Borges Blanques.
2: I el Prat, no és el Prat de Llobregat la capital? I el Prat de Llobregat...
3: El Prat de Llobregat no és capital. Però,
2: no? Quina és la capital de Vall Llobregat?
3: Hospitalet,
2: no? No, és Hospitalet. Em sembla que és el Prat.
3: Sí?
2: Ara hauríem de mirar l'internet.
3: Cornellà, no serà
2: Cornellà? No, em sembla que és el Prat.
3: Ah, vale.
2: Bueno, no ho sé, no estic segur. On hi ha el Consell Comarcal, allà és capital.
1: Però és veritat que Granollers, si fos una persona, quina cara... O sigui,
2: Quina mala cara tindria!
3: Sí,
2: sí. Com, no? Cara de botiguer convergent. Cara de botiguer
3: convergent. Quina mala persona.
2: Vaig a passejar pel centre de Granollers a veure quatre...
6: A la porxada.
7: És una depressió, Granollers. Passear per Granollers és una depressió.
3: Me'n vaig a veure al Berxa.
7: Però és com la Barcelona de la Penya de la Garriga. O sea, la Peña de la Garriga es su Barcelona Granollers, ¿no?
2: Sí.
7: Ok, está todo muy bien, pero bueno... 20 kilómetros después... Está...
2: Per exemple, llavors hi ha tres pobles, que és la Garriga, Cardedeu i Caldes,
6: sí.
2: Que són com los eternos secundones, ¿no?
3: Sí,
6: una mica.
2: Estoy
6: sí.
2: Ahí como rollo... Però,
3: guay.
7: Per altra part, són pobles bonitos, eh?
2: Sí, sí.
7: Són molt
2: sí.
7: Más bonitos que Mollet, que és un polígono industrial, sí. I és muy feo. I la Garriga és muy guapa. Mi família paterna, casi todo... Sí.
2: Sí. No, sí, sí, està magno.
3: No, a mi m'agrada Mollet, tio, joder, tio. La Bacus.
6: El de Calón.
7: El consum.
2: Encara existeix la Marineta.
1: La Marineta.
2: Sí. Quan érem joves amb la Sara, anàvem a vegades a sopar. Hòstia. La Marineta, que feien exposicions.
6: Sí, sí, sí.
7: Fotos de... Sigui activa, sigui
3: en boina.
2: No, però un lloc es menjava bé.
6: Bueno, a Mollet hi havia un...
3: La maqueta.
6: Ah, sí. Total. Sí, que a sobre la portava un col·lega nostre.
3: Pues a la maqueta, amb Perro Pachingo vam tocar com 10 milions de vegades, tio.
7: La maqueta és com caldo de cultivo. O sea, toda la peña de Mollet, a partir d'una generació, han salido por la maqueta.
3: Sí. Això és així, això és canònico. No, increïble, la maqueta, tio. Mira, se m'ha fotut la pell de gallina.
6: Sí.
3: Lo bé que m'ho havia passat, jo allà a la maqueta, sempre que hi anava.
7: Jo fumava porros con un col·lega fuera i no m'atrevia a entrar. O sea, cuando tenía 15 años fumava porros fuera de la maqueta... Simplemente no iba a la maqueta, iba a la calle de la maqueta porque me daba miedo entrar, porque estaba como full punky y no sé qué, me daba como mucho miedo.
3: Hostia,
7: me pilló la poli y uno me
3: dijeron... Un día vaig dar l'altre dia per allà a Mollet i vaig estar-la buscant. Dic, aviam si me'n
7: recordo.
6: L'han tirat a terra, ja.
7: La fachada sigue, o sea, han tirado como si fuera...
6: El interior.
3: Vale, pues vaig estar buscant.
2: Tot lo bo fotre a terra, ho veus?
3: No, perquè és en plan rotllo, que no perdonen ni una, eh? No és en plan rotllo, no només t'ho xaparé... T'ho destruiré, m'hi cagaré...
1: I veuràs la puta façana.
7: Sí, te dejaré la puerta.
3: La puta façana.
2: Igual és el que ha passat amb la Taneu de Vallcarca, amb el Rock Sound, tot aquest lloc.
6: Tot a terra.
2: Estic a terra i ho tinc 3, 4, 5... La Taneu de Vallcarca, 15 anys o més, o no sé quants anys fa que està que el van tirar a terra.
3: Sí.
2: Allà, perquè veieu que us vam guanyar...
3: Sí, és això.
6: Total,
2: fins de puta. No és allò, és que hem de fer pisos socials.
3: El Collboni, allà on hi havia la Taneu de Vallcarca, que hi va cada mes i s'hi caga. El Collboni, s'hi caga allà en plan rotllo. Mireu, no només no podeu fer res, sinó que no podeu fer res en aquest espai, sinó que més vinc jo i m'hi puto cago.
7: És una movida como del medievo, ¿no? Como que cuelgan a alguien al frente del pueblo para que sepas que hay autoridad. Sí.
3: És veritat, és aquesta onda, En plan amenaça.
2: Encara no han dit quin grup són.
3: Ah, és veritat.
2: Portem aquí 10 minuts de programa i la gent encara no sap quin grup tenim.
3: Ho saben.
2: Així pensaran que és Paràlisis Permanente.
3: Pues una mica sí, però amb bons.
2: Amb bons, ja ho he dit.
3: Què creieu que estaria fent a l'Eduardo Permanente si estigués viu ara?
2: Estaria a Vox.
3: Estaria a Vox?
2: Turdo, no?
3: Estaria a Vox?
7: No.

0: us deia abans, és que és ballable, és que som un grup ballable, som un grup de punk amb el deje aquest.
1: Punk de baile.
0: És que era prou de ser la gent tan sèria, vas a un concert i veure gent allà, te ha hecho un do menor, un pollas no sé què.
2: No, la penya que va a veure els concerts amb els braços creuats.
0: Els haurien de tallar els ous, quan estan així.
2: I amb els taps a les orelles, saps? Amb els taps a les orelles. Però bueno, Pau, per què et fots taps a les orelles?
0: Sí, perquè tinc un estudi de gravació a casa i llavors...
2: I per què pagues? I a sobre que, per culpa d'aquests fills de puta, han fotut els limitadors a tot arreu.
0: Home,
2: perquè tots, hòstia, pobres nanos, que no es quedin sordos. No, va, i ara i fot els limitadors i continuen amb taps. Seguiran baixant. Seguiran baixant. És que haurem d'anar a la gent normal amb uns aparatos per sentir alguna
3: cosa.
0: El que passarà és el que ja està passant, que només fan que tancar sales, tancar llocs.
2: Per culpa dels taps.
0: Tancar llocs per tocar, perquè avui tot molesta. Ai, quin xivarriet.
2: Sí.
0: Llavors fan el Fórmula 1, com fan el puto Fórmula 1.
2: Sí. Ningú li molesta.
0: Que des de casa meva sembla que el
3: claro, però que sí. S'escuchen 200 quilòmetres a la rotonda, a la redonda.
2: Sí. I a la rotonda. Entremolen els gots a l'escurillero. Ja. I també la penya, a mi, una mica em fa ràbia, la penya aquesta que diuen, ui, la gent als concerts va parlar. Deixa la peña que parga, que foti lo que vulgui.
3: A ver, como varias cosas que odio como de los conciertos es, número uno, que la gente critique que la gente habla. Deja que la gente hable o toca más fuerte para que no hablen. O sea,
2: no pasa nada,
3: que la gente...
2: No pasa nada que la gente parla. Es verdad que si estás allá tocando y tothom está parlando, però bueno, jo què sé,
3: però no contra
4: l'assemblea.
2: Assemblea popular, no? És un concert assembleari.
0: Jo que la gent parli, cadascú foti el que li surt dels collons.
2: Hi ha gent que parla molt alt, els de Mallorca. No he comprat un ximbol.
0: No, hi ha...
2: Ximbols barates. Potser són tripis, però clar, és el seu argot.
0: Hi ha una cosa pitjor que això, que és que tu vulguis veure el concert i tinguis un al costat que t'està parlant tota l'estona i vol comentar cada canvi, cada cançó, que, tio, deixa'm en pau, tio, quan acabi, si
2: vols, dius, vaig un moment a cagar
0: i... fem un fòrum aquí fora i ho debatim, però deixa'm en pau, que estic veient el grup, no cal que em comentis cada cosa que... Oh, has vist com ha saltat? Sí, no soc un normal.
2: Ha saltat tal, eh?
0: No sé, ja ho he vist.
2: Ha fet una palometa.
0: Saps? Deixa'm en pau, tio.
4: És veritat.
0: Saps com ho vam dir? Hòstia, és una versió... Sí, home, la sap tota la sala, que és una versió. No sé, ja ho sap tothom. Que és... A més, el tio acaba de dir pel micro, vamos a hacer una versió. No cal que m'ho reafirmes.
3: Lo acabo de decir, és una versió.
0: És una versió, sí.
2: T'has enterat?
0: Sí, jo sé quin és, sí, jo també ho sap tota la sala.
2: Això al cine, cine també passa.
0: Sí que són pesats, deixa'm en pau.
2: Al cine també passa, que el típic que li està explicant a la parella.
0: Fot 10 anys que no vaig al cine.
2: Veus la massa, és que és verda, saps? Perquè se li ha fotut musguillo.
4: Diu el cabrón que diu... Ahora morirá. Y luego muere, dice cabrón. Ahora morirá.
3: No, pero en un concierto no. Ahora morirá.
2: Se muere.
5: Este concierto ya lo he visto, el guitarra muere.
3: Este concierto ya lo he visto.
2: Estaría bien que fessin apostes, tío. Y que es un festival y que siempre morís un en el festival. Y la calle puedes hacer
3: una quiniela.
2: Unas porras, ¿no? En plan, rollo, aquí la dinyera, aquest festival.
0: O rollo, allò que diuen del Made in Japan, aquest disco de Deep Purple, que se sent un...
2: Que es va morir un xino.
0: Que un, bueno, se estaven a Japó. O seria japonès?
2: Bueno,
0: un asiàtic.
2: Sempre hi ha gent viatjant.
0: Diu que se sent un tio es va suicidar mentre tocava la cançó aquella que dura tota una cara. Diuen que se sent un... pum! No, com un disparo i un tio es va suïcidar...
2: Ah, sí? Però ja no té sentit, perquè si s'ha suïcidat un tio que haguessin parat per fregar, no?
3: Nadie sigue tocando, no?
2: Nadie sigue
3: tocando, no? Como tan témpano de hielo.
0: És una puta cançó del dissonant, em sembla que és tot una cara, que dura 18 minuts o així. És un doble LP de Deep Purple i la cara aquesta, em sembla, la cançó aquesta em sembla que dura 18 minuts.
2: Què diu? La mort del xino.
0: No m'estranya que et suïcidis amb una
3: cançó. Home, sí, clar. Casualidad sería que en una canció d'un minut 20 se suïcidà a alguien.
0: No tenia tiempo ni de pensar.
2: Que tens el segur.
3: O sea, por estadística es más fácil que se suïcidi a alguien.
0: Me quería morir.
2: Repetir-la.
0: Bueno, el de Germs, vosaltres deveu saber la història, el de Germs es va voler morir-se a l'escenari.
3: Me sabe muy mal.
0: Sí, i es va morir al cap d'unes hores, no?
3: I además como que coincidió que mataron... No es cuando murió, o sea, me refiero que ni siquiera su muerte era la... el acontecimiento del día. Creo que cuando él se suicidó, cuando murió otra persona mucho más importante.
0: Ah, no lo sé, no sé.
3: Como Kennedy. No, no sé, o sea, pero que él se suicidó justo el día que murió alguien mucho más importante. Y es como, bueno, yo qué sé, tío, lo intentas.
2: Para sombra.
4: Leopaco, Leopaco.
2: Bueno, això és perquè se'n recordi la penya, està bé, perquè ja ens dius, hòstia, ah, és el dia que se'n va a Kennedy, hòstia, també es va morir aquest.
3: Ja, però s'acorden de forma colindante, no és... Nada.
2: L'altre aquell, el Gigi Allen, també li va passar alguna cosa, no? També, que no, va, estava en un concert i anava tirant contra les parets i no es movia.
0: No, va...
2: Va travessar una vidriera, va atropellar un cotxe...
0: El tio ha estat a la presó, va sortir de la presó... Va sortir de la presó, i aquest vídeo passava del Bar Esport.
2: Sí, passava sempre, però jo no l'entenia.
0: Que el tio es cagava a l'escenari, agafa una tia pels cabells...
3: Ah, sí, como que se la pone como por aquí, sí, también. Sí. Como, te lo juro que no me molan nada, sí, rollo Gigi Allen, eh?
0: I el tio...
2: No, a mi tampoc.
0: Tio,
2: no,
0: no,
2: a mi tampoc.
0: No,
2: a mi tampoc. Super tonto,
0: eh? En aquest concert, que el tio em sembla que havia sortit del Talego, a la sala aquesta de Nova York hi havia com unes vidrieres, i el tio amb boles... Va xocar contra la vidriera, va sortir al carrer, es va enganxar amb un autobús allà amb boles i em sembla que es va morir aquella nit.
2: Es va morir d'un encostipat. Se li va encostipar la cigala.
5: Va agafar la grip.
3: No, además tiene ese rollo, Gigi Allen tiene como ese rollo, como además tenía, por los vídeos que he visto las cosas, tenía como su séquito,
0: sí,
3: tenía
0: sí.
3: como gente que le seguía de forma como si fuera Charles Manson, sí, era una movida, sí, no, no, o sea, para mí, Gigi Allen,
0: majadas,
3: Gigi Allen era un puto hippie, tío.
0: Si lo podéis buscar, tiene un disco de country que creo que es lo mejor que ha hecho en su puta vida.
3: Un colega que le gusta mucho creo que me ha dicho esto varias veces.
0: Sí, sí, tiene un disco de country hace en country el puto Gigi Allen, ¿no? Llavors, jo, el grup que l'acompanyava, els Murder Junkies,
3: sí.
0: jo els hi vaig muntar el Rock Sound, això abans de l'Estratperlo, amb l'Intranquilo.
3: Que tocava su hermano, no? Que tiene un bigotillo feo.
0: Que estava más loco i tocaven con las lisas. Els tios intentándose ligar a las lisas. No sé què, el bateria luego es va fotre el pal de la...
2: De la bateria pel cul.
0: Es va baixar els pantalons, es va fotre el pal de... Això pel
2: per
0: cul.
2: Per quin cantó? Per què?
0: I jo anava fent així, qui la quiere, tot diu, ja no la quiere nadie. No sé.
4: Millor...
3: Acabaron tus días de gloria. Nadie quiere nadie tu baqueta de caca.
0: Uns persons importants.
2: Però potser s'estava fent la prova del Covid o alguna cosa. A veure si tinc el Covid. De la
0: maqueta
2: por el culo, a ver.
0: No, no
3: tengo el cabito,
0: toca. Persones, allò. No, sí, com persones. El bigotet aquest.
3: El bigotillo ese, sí, sí.
0: Adolf Hitler, però amb unes rastes quasi que li arribaven al cul. Un personatge estrany.
4: Tio, és que la penya, a molta gent de grups, quan es fa com gran, es fan rastes, tio.
2: Ja, per què?
4: Per què?
0: No sé. Són,
2: perquè són de mentida, no? Són rastes de xino, no?
5: No sé.
4: No sé.
5: No sé
4: si és com...
2: El de Cirquel Jarks també anava amb uns rastots,
0: no,
2: tio.
0: Encara hi va,
3: enormes.
0: Encara
3: hi
2: va. O sigui, enormes, tio.
3: Como...
2: Se va acabar des d'una manta, no? Sí, com una manta sí, darrere, sí, sí, tio. Però xusques, sí, sí, sí. Una mica rastes, sí, sí, sí. Xusquirastes, no?
5: Xusquirastes.
2: Una mica xurreres, una mica xurreteres.
3: No són xusquis.
2: Xurreteres, tio.
0: Vale, no escuchar una otra canción. Vale, va. Hostia, que he vingut i encara no he fotut res.
3: ¿Cuál queréis? ¿Cuál queréis?
2: El cuerpo...
3: tu cuerpo está a punto de explotar.
2: Está moviendo.
3: Sí.
0: Ah, anem a escoltar i llavors ens expliques de què va.
3: Vale.
2: Va, som-hi. Ja! Yeah!

0: La gastronomía de todas las partes, no sé, no sé cuánto, y pienso, tío, pues si yo soy como entrecomillado, mucho más español que un montón de esta peña que lleva su banderita y que va de fascista y no sé, no sé cuánto, si yo voy por toda España todo el rato y me la pela la bandera, me la pela España, me la pela no sé
1: qué,
0: pero quizás estoy como mucho más entroncado con esta mierda, con mi lugar. Con el lugar, ¿no? Geográfico, que me da igual, ¿sabes? Sí, pero, sí, pero, ¿sabes? O sea, me gusta el clima, me gusta su gastronomía, me gusta su peña, me gusta que haya peña en todas partes.
2: Es que es esto.
0: Entonces, entonces, ¿por qué coño te has quedado esa bandera? Que tampoco la quiero, ¿sabes? Pero ¿por qué coño te has quedado como ese concepto, ¿no? De que a mí me gusta mucho España. Pues a mí no, pero creo que me gusta más que a ti.
3: Bueno,
4: te digo una cosa, es que
1: a mí me gusta España.
4: Que no vol dir res, no vol dir res, perquè me gusta España es com dir, m'agrada el culo groc. O m'agrada les Rosselles.
3: Bueno, però sí que és veritat que en aquest país és com que si dius que t'agrada Espanya, està relacionat en que ets fatxa, en que portes el xaleco, la pulserita, però això a altres països que hem estat no passa. No tenen aquest rotllo.
4: Bueno, però també per el rotllo xovinista, joder, perquè m'acago un dia que a un li agradi molt el que ell és, joder, també és una mica tonto, és en plan... Vale, sí, però no et quedis aquí estancat, no?
3: Claro.
4: O si t'agrada, tampoc no cal anar-ho dient, no? No cal anar-ho ostentant, no?
1: No, el que passa que hi ha certa gent que ha fet ús de la paraula ser espanyol per definir un tipus de persona.
3: Sí.
1: No té res a veure un gallego amb un tio de Cádiz.
0: Claro.
3: Sí, claro.
1: Saps? I tots dos són de puta mare, si els coneix, si són bona gent.
0: Si són bona gent, sí,
3: claro,
0: claro.
1: Però un tio de Vigo no té res a veure amb un tio de Cádiz. Claro. Un tio de Cádiz no té res a veure amb un de Bilbao, saps?
3: Sí.
1: I llavors... el tema és que el concepte ser espanyol ho han convertit en una puta merda.
0: No, sí. en ser nazi, quasi, o sea, quasi en ser nazi,
5: no? És que tu mateix et fa, a mi, per exemple, em fa ràbia i com fàstic una mica la paraula Espanya.
0: Claro,
3: a mi sí,
5: em fa rechazo,
1: home, i tant. Perquè el concepte no han sapigut veure que estan en un país multicultural, multilingüístic, multi no sé què, i en lloc de degradar-te d'això... Jo me'n recordo el...
4: Bueno, i perquè la bandera d'Espanya i el concepte és com un concepte que serveix com per aixafar els altres.
3: Sí,
4: no serveix per aglutinar. No.
0: És un arma arrojadiza.
4: Sí, serveix total. Perquè els catalans són uns gilipolles, els bascos són uns terroristes, els gallegos uns narcotraficants, els andalusos uns vagos, però Espanya sí. Bueno,
5: claro, pues
4: sí,
5: claro.
4: Espanya és tot això, claro. Doncs Espanya són vagos, ratas, tontos,
0: claro,
4: saps?
0: Claro, ahí vamos.
5: No, mira, si et fiques a excluir a totes les comunitats, què és?
0: Se queda Madrid.
4: Que són
1: Madrid, el meu fill viu a Madrid, si a Madrid no hi ha ningú de Madrid. Si el 80% de la gent
4: de Palamós,
1: que viu a Madrid
4: tots són de Palamós.
1: Són d'altres llocs d'Espanya i els surt la colla, a part de la colla aquesta de fatxes.
4: Del Waterworld Lloret.
1: Però aquest any al Mundial va haver-hi el Mundial de Futbol, sí. Segurament no us agrada el futbol, a mi sí, però és igual. Una anècdota que va passar, un periodista de la COPE va entrevistar amb un jugador de la selecció de Suïssa, que és d'origen espanyol, no? I li diu, clar, allà són quatre idiomes, italià, alemany, francès i no sé què més.
0: I suïssa, no? Hi ha un idioma suïssa?
1: I suïssa.
4: Ah, vale. No, hi ha cap idioma suïs.
1: No,
4: joder, italià, alemany, francès i dàlmata o algun cor.
0: Era dàlmata.
1: Eren quatre idiomes.
3: San Bernardo.
1: Imagina't, el puto periodista esportiu de la Copa entrevista en aquest, que es diu no sé què, Rodríguez, i jugó amb la selecció de Suïssa perquè els pares són dels que van a allà, no? I li pregunta,
4: Rodríguez.
1: Bueno, no, el tio li comença. Bueno, en Suïssa hay varios idiomas, pero en la selección, ¿en qué idioma habláis? Diu, no, cada uno con el suyo. Bueno, pero habrá un idioma... No.
4: En castellano.
1: No, ¿sabes? O sea, al tío le quería hacer decir como rollo. No, claro. No, tenemos, todos cuando vamos a la selección, todo el mundo... No.
3: Sí.
1: Es un país diverso y el que viene de la zona alemana...
3: Claro.
1: Y los otros, pues tothom fa lo que sigui per més o menys entendre, perquè són més espavilats d'aquí i perquè ensenyen els idiomes del teu país a tothom, no? I llavors el tio li volia fer treure i l'altre xaval ja va dir el camí de la zona alemana parla amb alemana,
5: ara que dius això del futbol és heavy perquè tota aquesta penya tan espanyista, no? Com d'orgullo, joder, tots els putos partits de futbol, o sigui, partits no, perdona, equips de futbol, és super multicultural,
1: clar, clar, clar,
5: de tot el món, i aquí no tenen problemes de, ai, tu eres de no sé dónde, no eres... No, bueno. Clar, és que això ja és com un classisme, saps? Perquè si un estranger, una persona immigrant que és blanqueta, tal, no hi ha tant problema, no, perquè... No. Ja és cosa de classisme pur. Sí.
1: Però el pare de la Le Pen, quan França va guanyar el Mundial, em sembla que va ser el del 98, uh-huh. que estava allà, llavors hi havia un mogollon d'algerians, tibans, algerians, de descendents marroquins, sí, negres, sí, tal, sí, i quasi ve de blancs, quasi no hi havia cap. L'extrema dreta francesa, que en aquell moment encara no tenia, que era, hi havia el pare Le Pen, va dir que allò no era la selecció francesa. O sigui, estaven en contra. Llavors els tios s'han vist obligats a dir, hòstia, clar, tots aquests xavals que són nascuts aquí, que guanyem de balonmano la medalla de no sé què, que guanyem de futbol no sé què, al final, i aquí a Espanya està passant igual, Nico Williams, Lamine Yamal, tal,
2: sí, sí, sí.
1: xavals que han nascut aquí, però els seus pares fa no sé quants anys van venir d'aquí i han nascut aquí i...
0: Este discurso cala mogollón, por ejemplo, sí, però... por ejemplo, hace poco a veces quedo con tres colegas de clase, ¿vale? Con tres colegas de clase de la ESO. En plan, tenemos cero que ver, pero bueno, seguimos viéndonos a tomar una birra.
1: Sí, yo faig también.
0: No, y uno de ellos, y viene un colega de un colega, y viene, y estamos hablando de lo mismo, y dice exactamente lo que tú has dicho. Dice, por ejemplo, mira Francia, si en la selección no hay ningún francés, y le digo, tío, en la selección de Francia son todos franceses.
1: Sí, claro.
0: ¿Sabes? O sea, te estás equivocando, creo que como muchísimo. Y dice, no, bueno, ya, pero quiero decir... que negros i no sé què.
1: Això ho va dir Rajoy, això, sí, Rajoy
2: sí,
1: ho va dir.
2: Sí, ho va dir, és veritat, sí.
1: Aquest any ho va dir Rajoy, va haver escrit aquest que fa pel Marc.
0: Ja, ja, ja. Com algú li da a Rajoy?
1: La selecció de França és molt bona, aunque no tenga ningún francés. Dic, vale, pues si tots han nascut a França.
0: Esa mierda cala, tío. No sé por qué, esa mierda cala.
1: Sí, tu ets no sé què, no? És com el rotllo aquí amb els xarnegos en la seva època, no? Que és el mateix, són gent que ve de fora i si hi ha algun subnormal que... Ah, aquests són xarnegos, aquests no sé què. És el mateix, no? Aquests han vingut aquí a buscar-se la vida, han treballat, han tingut fills, han tingut nets, tal... I el mateix passarà amb la gent aquesta. I a França ja són 4 i 5
2: argelians.
1: Hi ha argelians allà des dels anys 60, gent que ja porta com 5 generacions.
0: I lo que has dicho del idioma, por ejemplo, estamos hablando en catalán y en castellano totalmente de una forma orgánica y no pasa nada.
1: Res,
0: no, o sea, no, no se entiende, o sea, es todo súper... Ok, per exemple, mi vieja...
4: No, i també hi ha el rotllo de que collons et fa pensar que estar abans en un lloc et dona més drets que un altre que ve d'un rato.
2: Total. O
4: sigui, quina tonteria. No, no, és que jo porto 80 anys aquí en aquest metro quadrat, saps? Uh-huh. Bueno, i a mi que em sua la polla, saps? Vull dir, que això que et dona... Sí, pues surt d'aquest metro quadrat, saps? I ja m'hi fico jo.
0: És com, cabrón, 2026, cabrón. O sea, 2026.
4: Ja, però vull dir que
0: la vida se mueve.
4: Vull dir, quins drets adquireixes tu per no haver-te bellugat d'una puta comarca en té puta vida?
5: Absolutament
1: ningú.
2: Sí, sí, sí.
4: Jo veig un altre i té els mateixos drets que tu, tio. I defensarà el territori, la llengua i no sé qui, igual, d'una altra manera o el que sigui, però vull dir que els drets els té, joder.
1: No, però això que deies de l'idioma... Per exemple, els pares de la Sara van venir de Jaén i són de Jaén. I els dinars, doncs, per exemple, la Sara amb la seva germana gran, que estan més juntes, es parlen en castellà, amb la petita en català, amb mi en català.
2: Clar.
1: Estem allà tots dinant i vas parlant en català i en castellà.
2: Sí.
1: No hi ha cap problema.
0: Así funcionamos. Ellos dos hablan en català entre ellos.
1: Per això et dic que...
0: No sí,
1: jo tenia
0: cuenta.
1: Un col·lega, el Cel sigui l'Aranya, que era andalú, bueno, va venir d'Andalusia, molt petit, i jo, com que era del barri, de petit, li vaig començar a parlar en castellà, doncs jo, quan em dirigia a l'Aranya, li parlava en castellà. I ell em contestava a mi en català. O sigui, ell era al revés, era com una bogeria. Però així, jo, com que estava acostumat amb ell a haver parlat sempre en castellà, jo amb ell em dirigia en català. I ell, que havia vingut d'Andalusia, em contestava a mi en català.
2: Sí.
1: Pues és això.
4: Sí. Això és el joc del telèfon, eh? Sí. Tu, anem a sentir una altra cançó, que si no, me cago en Déu.
0: Vale,
4: no,
0: canción, ¿qué canción queréis?
4: Història, no sé què. Història triste?
0: Història d'amor.
4: Història
2: d'amor. Història d'amor.
1: Història triste és d'escolbuto.
2: Totes són d'amor.
4: És molt sensitive. Super.
1: Això t'ho ha fet l'edat o no?
0: No,
1: sempre has sigut molt amorós.
0: Sí, sí, sí.
4: Ets una persona, ets hipersensible, et consideres una persona hipersensible? Mas. Perquè jo a vegades em considero hipersensible. Quan algú diu, no sé què, dic,
1: Anna,
4: no
1: s'ha
4: il·lusionat prou amb el meu xiste.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, però sí que té un cor molt gran.
1: És bona gent.
4: És un peluche.
2: Té un cor que li batega.
5: L'escoltem, però tenim una història per explicar.
4: Va,
0: sí.
4: Explica-la.
1: Escoltem primer.
4: Vinga, va, som-hi.
5: Ja.

0: Ah,
1: conta
2: tu anècdota
0: de
2: ginecologia.
1: Va, explica-la.
2: Claro, tío.
1: És la segona mànager de Sant Pujol, eh?
3: No, no, ja te digo. No, pues re, pues yo una vegada, pues...
1: Allà mullet.
3: Una vegada, pues yo sangrava i no era la regla i vaig anar a l'hospital de Mollet i em vaig trobar amb una persona meravellosa. I he tingut com diverses cites i de repent vam coincidir, no sé com, i jo estava com nua, i em diu, ets la cantant de Cim Bragas, i jo, sí.
2: Ah, pues ya lo veo, eh.
1: És un jeroglífico. ¿De quién soy la cantante?
3: Joder, Cim Bragas, i de repente, qué movida, no?
1: Bueno, et vas quedar quadres, no?
3: Et vas quedar quadres, tio. Increïble, la recomano molt. És, bueno... És que vull que
1: jubili
3: amb mi, eh?
1: No, ja t'ho dic. Tot el servei ho són, eh? Perquè hi ha un parell o tres més que són l'hòstia, també.
3: Sí, uah, però, quan pilles algú que et dona confiança...
1: De veritat, eh? De veritat. Li faré escoltar aquest tros de programa. Mira,
2: tot el programa hasta llegar aquí.
1: No va poder, no va poder.
4: Bueno, jo crec que són les 3 del migdia.
1: Vale, anem a escampar la boia. Han d'anar a tocar la salut.
4: Per l'Esteve.
1: Han d'anar a tocar la salut.
4: Ara ens tocaran una primícia. Vosaltres heu d'anar a tocar la salut, no?
2: Sí, sí.
4: Serà una primícia, no?
2: Taiwan. Nunca la hemos tocado en directo, de hecho hoy no la vamos a tocar.
4: No, és igual, però aquí s'ha
5: tocat. Aquí s'ha fet.
1: Per cert, quan sentiu el programa, a lo millor el de la salut ja no hi sereu a temps, perquè ja fotrà 15 dies cada lloc, però al Catapunt tocaran.
4: Sí,
1: a
5: l'octubre. Sí.
1: Doncs apunteu-vos la cita del Catapunt, que allà es podrà veure si té el sistema d'internet. Amb Cim Bragas teniu algun...
2: Sí, però,
3: sí, però no
1: ens en recordem. No us en
4: recordem. No, però sou grups que toqueu bastant.
2: Sí, sí, sí.
4: Només és entrar a les xarxes socials, sí. Sistema d'entreteniment, Cim Bragas...
5: T'informes una mica, vas al concert...
2: Pues intenta fer Instagram, que se llama Abascal 2.
5: Abascal Feuta.
2: Estava pillado
1: Abascal 2. Abascal, que bonita serenata.
5: Abascal Feuta.
3: No sé por qué estaba como pillado, ¿no?
2: No sé por qué Abascal estaba pillado, tío.
1: Seria el típico Abascal.
4: Bueno, doncs pues això, ho heu passat bé, nois?
2: Superbé.
5: Superbé.
4: Això és el que increïble.
2: Buen desayuno.
5: Molt bon esmorzar de forquilla.
1: Quan traieu un disco torneu, eh? Sí. Doncs vinga, Taiwan i ja està. Si voleu recomanar alguna cosa, alguna frase en plan rotllo, jo què sé, tio.
2: Sí, que nadie os borre la sonrisa que Dios os ha dado. Esquinet, tra-la-la, esquinet, tra-la-la.
4: Taiwan, vinga, juguem. La propera. Adéu. Sistema d'entreteniment, jefes.

Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que amb dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.